0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva. It's 5 o'clock in the morning. Conversation got

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

0: certs tributs com Tina Turner. Marta tiene un marcapasos que anima el corazón. Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les havaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
1: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Ara sí, en punt són 8:45 del matí. Ens interessem per la previsió meteorològica amb Jordi Pérez. Hola, Jordi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què te l'has passat la nit?
1: Oh, ha costat que fa son. Ben bé fins avançada a la matinada, eh? Perquè déu-n'hi-do, quina xafogó a 12:15, 12:15. Oh, és horrible, almenys els que no tenim aires aclimatitzats, les cases estan que són una sauna. Malament, malament, l'hem passat. I segurament que molts que ens escolten també, i els que tenen sort, que tenen els aires, doncs segurament que els hauran tingut de fer en marxa, perquè si no, no hi ha qui pugui agafar sons. I bé, doncs, Ricard i oients, entrem en matèria, doncs, comentant que avui serà una jornada molt adversa, en tots els sentits. Per xafogor sufocant, per calor extrema en algunes comarques, per vent, avui, situació d'incendis avui seria terrible si li donen per engegar focs. Ahir, una jornada, doncs, dominada pel sol, i xafogor, insistim, molt intensa, déu-n'hi-do la mar de fons ahir, tal com els hi vam comentar, banderes grogues, que va fer, doncs, donar algun ensurt. Ens ho deien els socorristes, mainada, gent gran, volien entrar a l'aigua, perquè, esclar, la calor no hi ha qui l'aguantés, però les onades tenien molta força, eh? S'havia d'anar al tanto, perquè, sí, arribaven onades de metre, una metre i mig, i la mar de fons de Xaloc era molt marcada ahir. I temperatures que van voltar els 29 graus, a vegades, en certs moments, sensacions de fregant els 40 graus, de temperatura de sensació. Van baixar les temperatures en zones de costa i prelitoral, però a la vegada, al mateix temps, augmentant la temperatura de xafogor altíssima, insistim, en moltes zones del litoral i prelitoral. Van pujar en zones del Pirineu, Prepirineu, zones de Lleida, Catalunya Central, de nou, valors desbocats. 36, 37, 38, 39, estan a l'hora del dia, dia rere dia. Per tant, no sabem per on agafar-ho, però déu-n'hi-do la ratxa que porten en moltes zones interiors. I bé, avui la mínima altíssima també ha voltat, ha fregat els 23 graus i mig, amb humitats que s'han mantingut elevades, i bé, ja tenim un vent de Garbí que està bufant, i això què denota? Denota que avui el vent de Garbí serà el que s'imposarà durant tota la jornada, sobretot en zones de costa de Tarragona, costa de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també en zones interiors, el flux del sud-oest, serà el protagonista. En zones interiors, rescalfat, eixut, fent disparar les temperatures, i en canvi en zones de costa, doncs, mantenint les humitats bastant elevades. Segurament per sobre del 70-75%, això farà que la temperatura de sensació sigui realment molt, molt acusada. La massa càlida puja de latitud. Pràcticament puja pel mar Balear, ens replega de forma més directa, i també arriba també més pols en suspensió. I quina és la discussió, que ja els hi dèiem? Discussió. Quan volem dir discussió, què vol dir discussió? Doncs que hi haurà un augment dels núvols. Per què? Doncs perquè hi ha una dana, una borrasca, en l'Atlàntic, a l'oest de Portugal, Galícia. Per altra banda, tenim el centre de la dorsal cap a Algèria, i entre els dos centres d'acció, podríem dir-ho, doncs es genera un corrent de vents molt marcat del sud-oest, en altura, que creua a la vertical peninsular, des d'Andalusia cap a França. Aquests vents forts en altura ens fa pensar que afavoriran el creixement de nuvolades, núvols de tipus alt i mitjà. Arrencaran des del País Valencià, Castella-La Manxa, Andalusia Oriental, i aniran avançant cap a Catalunya. Per tant, en la previsió, sol, ara al matí, mig matí, però ja veuran que a partir de migdia tarda hi haurà un augment clar dels núvols de tipus alt i mitjà, que a estones, doncs, poden deixar el cel força nuvolat. I no descartem alguna sorpresa en forma, doncs, que hi hagi alguna gotellada, potser algun tro d'alguna tronada seca que es pugui formar de forma sorpresiva, això ho diem així, perquè els mapes no ho pronostiquen, però hi ha possibilitats, quan ja tenim aquests vents forts en altura, que es pugui saltar alguna sorpreseta. La probabilitat és baixa, però per baixa que sigui, ja saben que nosaltres ho esmentem. Però vaja, la majoria de núvols de tipus alt mitjà, que per moments, com dèiem, deixarà el cel força nuvolat, i aquest factor, la nuvolositat, i el tema d'humitats, que les humitats poden penetrar al litoral, potser cap al prelitoral, i amb les brises, doncs tot plegat, aquests 3-4 factors poden fer, doncs, ser determinants a l'hora d'assolir doncs, els valors màxims que es registrin. En la teòrica, doncs, el pronòstic és que en zones prelitorals de Tarragona, de Barcelona, de Girona, Catalunya Central, zones de Lleida, doncs, avui doncs, poden saltar els més de 40 graus, o sigui, que es diu aviat. Això pot donar-se perfectament i per exemple aquí Sant Celoni, Tordera, Santa Coloma de Farners, que estan aquí al costat, doncs podrien marcar valors de 38 a 39 graus o potser caure algun 40 graus o més, eh? Avui serà un dia d'aquells feixuc de passar. Vents de Garbí, estones reforçats, poden bufar cops moderats, cops de 30-40 km per hora puntualment per sobre. La mar queda una mica de ressaca de mar de fons de xaloc, però s'hi afegirà aquest mar de vent de Garbí, i per tant la mar estarà alterada. Segurament tindrem avui banderes grogues amb onades que poden passar del metre d'alçada, per tant precaució en el bany. Ahir els hi dèiem avisos grocs i taronges, podrien saltar vermell, doncs ja els tenim, ja han saltat els avisos vermells, sobretot cap als Vallesos i el Baix Llobregat, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs han situat aquestes comarques amb avisos vermells per temperatures extremes, però no seran només aquestes comarques. En d'altres també cauran els més de 40. Per tant, a vegades no entenem aquests avisos com van, però bé, ho diem, el que ens marquen doncs, els serveis oficials. Bé, aquest és el panorama. Demà dijous, dia de sol, però també bandes de núvols prims, núvols mitjans, que seguiran transitant pels cels de Catalunya, estones clarianes, estones cels més ennuvolats. Temperatures que baixen, sobretot zones interiors, zones del prelitoral. Allà on avui es disparin més, baixen demà. 2, 4, 5, 6 graus respecte a avui, perquè avui tindran uns ascensos de 4 a 8 graus respecte al dimarts. O sigui que déu-n'hi-do les pujades i baixades que tenim aquests dies. Però sempre mantenint-se les màximes molt per sobre del que tocarien per les dates. Aquí, sense canvis, per tant, estarem voltant els 30 graus, 28, 29, 30 graus, humitats altíssimes en zones de costa, ambient sufocant. Demà, canvi de vents. Si avui són garbins, demà entren els llevants. A partir d'allà de bon matí, des de la Costa Brava, baixant cap al Maresme, Costa Central, que s'impujarà seran els vents de l'est. Hi haurà una mica de mar de fons i també aquest mar de vent, i per tant, demà de la mar doncs, també estarà doncs, una mica remenada, segurament. Tinguem banderes grogues perquè l'onatge doncs, també pot arribar doncs, amb certa alçada doncs, aquí al bot de l'aigua. Com dèiem, aquí a la costa sense gaires canvis, no? Voltant els 28-30 graus i xafogor acusada. Divendres, doncs, temperatures sense gaires variacions respecte al dijous, per tant, tindrem un dia doncs, de calor molt intensa, amb domini del sol, pot haver alguns núvols prims i xafogor acusada en zones de costa. Per cert, aquesta situació que els hi dèiem de vents forts en altura, demà entra una miqueta més d'aire fred en alçada i és probable que generi una línia d'inestabilitat a partir de migdia, aproximadament a partir del migdia, cap al Cantàbric, País Basc, Navarra, l'Aragó, i generi una línia de tempestes que podia anar avançant cap a Catalunya i afectar zones de la meitat nord. Seria Pirineu, Prepirineu, potser zones de la Catalunya Central, zones interiors de Girona, podria haver notable activitat tempestuosa amb el pas d'aquesta línia d'inestabilitat. Demà puntualment donarem més detalls en aquest sentit. Bé, de cara al cap de setmana, doncs també calor d'estiu, domini del sol, alguns núvols prims, alguns núvols baixos, potser cap a zones de la costa, fruit de les humitats elevades, i calor intensa. Insistim que la calor aquí a l'Almaresme no afluixa els propers dies. Aquestes ratlles que ens ensenyen a vegades a la tele, que baixen les temperatures, ho diuen una mica, a grosso modo, a nivell genèric, allà potser on es disparen més. Clar, si estan avui a 40 i dijous, divendres, baixen a 35-36, doncs baixen, però aquí a la costa no es nota. No tenim variacions tèrmiques. Estarem sempre entre els 28 i 30 graus. Per tant, vull dir que no es facin gaire en sèrio, podríem dir que no es deixin portar per aquestes baixades de temperatura que ens ensenya a vegades la tele, perquè això serà segons comarques, no a nivell general. No ve cap refrescada general. Això, per descartat, però garantit. Tindríem calor molt intensa els propers dies i no m'estranyaria que en el que resta setmana tinguéssim a vegades ascensos, sobretot en zones de costa, per degut a baixades d'humitat amb vents terrals. Això ho anirem seguint propers dies. Bé, la setmana que ve la massa càlida avança cap a l'entorn peninsular. Ahir ho dèiem, ho comentàvem, sembla que anirà per aquí. La massa càlida del Mediterrani Occidental es desplaça cap a la península Ibèrica. Calor desbocada cap al centre subpeninsular. Tindrà certes tendències a voler pujar a latitud aquesta massa càlida, però a la vegada hi ha masses relativament més fresques cap al nord d'Europa que li poden frenar. Per tant, podríem dir que el nord peninsular estarà una mica a la frontera dins de la massa càlida, però no de forma directa, sinó de forma indirecta, però mantindrà les temperatures molt per sobre dels habituals per les dates, però no serà els valors extrems que hi haurà cap al centre-sud, en aquest sector, final de setmana i inici del setmana, de nou voltaran els 40, 43, 45 graus, es podrien assolir cap a Andalusia. Aquí estarem una mica, a la frontera, a veure si dijous, divendres, volem anar afinant, per aquesta previsió per inicis de la setmana que ve. En resum, Ricari Ullens, jornada avui adversa en tots els sentits, per xafogor sufocant en zones de costa i fins i tot zones prelitorals, es poden assolir els més de 40 graus en moltes zones de Girona, Barcelona, Lleida i potser prelitoral de Tarragona. Veurem aquesta nubositat, si pot fer alterar aquestes pics màxims, que a vegades els models se'ls escapa, perquè, clar, conjuminar tot això, que sí, que hi ha una massa càlida, que hi ha pronòstics de temperatures extremes, que hi ha humitats que pugen, baixen, en funció de les brises que puguin penetrar de mar en terra, la nubositat que també anirà en augment. Clar, això, posar-ho tot en una olla i treure'n l'entrellat, això no és fàcil pels models. Nosaltres ara ho estem dient, ho posem sobre la taula, però bé, ja hem dit una mica, hem radiografiat el que ens espera d'aquest dimecres, que no pinta gens bé per la situació, insistim, estem en tots els sentits de calor, de xafogor, de vents, i de més sequetat en l'ambient i en els pobres boscos i plantes.
0: Molt bé, Jordi.
1: És tot, doncs, Ricard Ullens.
0: Moltes gràcies, demà hi tornem i ens fa 5 cèntims del que continuarà passant, d'acord?
1: Això mateix.
0: Vinga, doncs vinga. Adéu-siau, que vagi bé.
1: Sí.

0: Seguim a Ràdio Pineda amb aquest nou cicle d'entrevistes als portaveus i les portaveus amb representació a l'Ajuntament de Pineda dels grups municipals. I avui a Ràdio Pineda saludem Noemí Llorenç, portaveu de Junts per Pineda. Noemí, molt bon dia. Repetim la pregunta, perquè no la sentíem.
1: No.
0: Molt bon dia, Noemí.
1: Bon dia a tothom.
0: Bé, avui ens volem fixar, Noemí, en qüestions d'actualitat, amb vosaltres, quan aneu passant per aquí els portaveus i les portaveus, anem comentant doncs, aquells temes que tenim damunt la taula, però aquesta vegada ens has posat en un comunicat de Junts per Pineda una proposta nova de barris de... Jo vull que ens ho expliquis tu, Noemí, perquè no, és una campanya inèdita, certament, i volem saber què fareu.
1: Doncs sí, t'ho explico, i tant que sí. Això portem nosaltres molts mesos. Jo diria que ja són anys, perquè nosaltres a l'Ajuntament hi estem des del 2019, que vam entrar per primera vegada, i portem des de llavors treballant sense parar, sobretot amb les persones. I el que hem fet durant aquest temps, més intensament doncs, els darrers mesos o el darrer any, és parlar amb moltíssima gent, parlar amb tothom. Hem anat a totes les activitats que ens han convidat, hem anat a totes les festes de barri que ens han convidat o que ens hem enterat de que es feien, i el que ens preocupa doncs, és parlar amb tots ells, i ells i elles ens han estat explicant doncs, quines eren les necessitats específiques de cada un d'aquests barris o de cada un d'aquestes urbanitzacions o de cada una d'aquestes zones que tenim a Pineda. Perquè sabeu quantes urbanitzacions o quants barris hi ha a Pineda?
0: Tenim 12?
1: N'hem comptat, són 11, comptant el centre, però si agafem la zona de Can Feliu de Manola, allà hi ha Santana i també hi ha Montesol. Si comptéssim aquestes com zones específiques, doncs suma són 11 més 12 més 13. En total, 13 zones diferenciades a Pineda de Mar. Doncs nosaltres el que proposem és unes propostes específiques per cada una d'aquestes zones. Hem posat sobre el paper, després d'escoltar a molta gent, quines són les necessitats específiques de cada una d'aquestes zones, sense deixar de banda totes aquelles necessitats, diríem, troncals o genèriques del nostre poble, doncs com podria ser la seguretat, la neteja, el fer complir la normativa, que això sí que és general de tot el poble sencer. Però si anem zona per zona, doncs trobarem que cada una d'aquestes zones té necessitats que són molt diferents. Per exemple, el Carmen té necessitats diferents

0: propostes, que són propostes perquè aquest programa o aquesta feina no està acabada, perquè ens queden uns mesos i uns dies concrets per acabar el que és el mandat, i durant aquest temps doncs volem continuar escoltant a tothom i acabar de complimentar aquesta primera proposta que fem per cada un dels barris de Pineda.
1: Expliques que neix de l'escolta activa, uh-huh. I entenem, per tant, que ara aquesta escolta continua amb aquestes, sí, trobades amb els veïns i veïnes.
0: Sí, això és una primera proposta que ens portarà quan toqui, no? Queden 312, abans ho comentàvem, Maria Josep, queden 312 dies per les eleccions. La campanya comença un dia concret, que són 15 dies abans de les eleccions, doncs això ens portarà al programa electoral definitiu, que no haurem fet nosaltres en un despatx tancats en una taula, sinó que s'haurà fet de fruit de l'escolta, i aquí està la primera prova. Nosaltres ens agrada fer i nosaltres ens agrada treballar sobre resultats, no fent promeses i prou. Nosaltres escoltem i nosaltres ens comprometem després d'haver escoltat. Són compromisos assequibles, assumibles. Portem, ja t'he dit abans, ara ja són 7 anys a l'Ajuntament, sabem com estan les seves comptes, sabem on es pot gastar millor, val? Sabem on es perden els diners i sabem com es pot demanar diners a altres institucions perquè tot això sigui una realitat. Sabem tot el que ens han promès durant aquests 17 anys o 18 anys ja serà que tenim govern del PSC a Pineda, i això també queda reflectit en aquí, no? Per exemple, si mirem el fulletó del Pineda Centre, doncs què diem? Doncs que s'acabi ja d'una vegada aquesta promesa de plaça Pubilla i plaça Estació, que sembla mentida que amb 17 o 18 anys no s'hagi pogut tirar endavant. No sé, a mi em sona promeses electorals que queden molt bé, però hi ha maneres de poder-los fer realitat. Can Carreres, quants anys portem en què Can Carreres hi ha el pla de reparcel·lació, que sí, que no, que no, que sí. A més, a Can Carreres els veïns estan molt ben organitzats, els veïns han pres accions legals, diria en contra, no? Perquè tu quan obres un procés judicial és per anar en contra d'alguna cosa que no s'està fent bé, sembla ser que n'estan tenint la raó del jutge, no? I llavors, bueno, ja es veurà, són processos judicials oberts, llargs, i que veurem, però clar, són molts anys, no? I si veiem doncs el Pinemar, doncs bueno, aquí cada barri té les seves necessitats. Estic aquí al fulletó de Can Morer, els he portat tots, el fulletó de Can Morer tenim Can Teixidor. Nosaltres portem més d'un any amb una campanya oberta per salvar Can Teixidor. Se'ns va prometre que tindríem una partida pressupostària en el pressupost del 2026 per fer una primera intervenció, i això no ha arribat mai. Que no és tan difícil, no és tan difícil. Falta només una voluntat política perquè les coses siguin. Ho he dit moltes vegades, en política tot és possible. A vegades són processos més llargs, a vegades més curts, però no hi ha res impossible dins del marc de la legalitat en política. I salvar Can Teixidor és possible. Doncs Can Morer i en el fulletó del Poble Nou portem salvar Can Teixidor, perquè tant els veïns del Poble Nou com els veïns de Can Morer, com els veïns propis de Can Teixidor, que no estan organitzats com a associació de veïns, però que també ens hem reunit amb ells, també volen que això sigui una realitat.
1: Ens agrada, Noemi, que vagis posant exemples. Jo t'anava a preguntar per posar exemples també en extensió de poble, en nombre d'habitants i en extensió de territori. Diguem que Poble Nou i Pineda Centre són representatius, sense, òbviament tots els barris són importants, però per posar exemples, si ens anem a Poble Nou i a Pineda Centre, i per entendre aquestes propostes, que entenc, Noemi, que hi ha des de grans propostes, per entendre's, com petites coses, petites accions que de millora, no? És una mica global, no? No és allò una cosa de grans projectes, sinó que vosaltres sempre defenseu això, és realitzable.
0: Exacte. Exacte, surt fruit de lo que les mateixes persones que viuen en aquestes zones ens han dit. Si anem al Poble Nou, clar, evidentment tampoc hi és tot, perquè el paper dona per lo que dona. Aquí en els fulletons hi haurà un QR i a partir d'aquí podem obrir i podem ampliar totes les coses, no? Però si ens n'anem al Poble Nou, el Poble Nou es va prometre que es faria una oficina de tràmits administratius. es va prometre, fins i tot es va localitzar, però tot això ha quedat en paper mullat. Doncs nosaltres portem aquí que es pot fer i que ho podem fer. Nosaltres som els de fer, per això ens diem fer.

0: Pineda, o el lema d'aquesta campanya serà o és Fem Pineda, perquè és possible. És possible. També portem que ens han demanat que s'ampliï l'horari del CAP i reforçar els serveis socials que hi ha allà dins del mateix CAP, perquè allà hi ha necessitat. Reforçar la seguretat. No podem obviar que hi ha hi ha problemes. És que no podem... S'han de dir les coses pel seu nom. Si hi ha problemes de seguretat, reforcem la seguretat i diem les coses pel seu nom. Perquè el pitjor que es pot fer en qualsevol organització, i fins i tot empreses, o fins i tot famílies, o fins i tot conflictes de tot, és fer-nos trampes al solitari. Sisplau, no ens autoenganyem. Hi ha problema de seguretat, hi ha problema d'ocupes, afrontem-ho amb les eines que tenim i tirem endavant. També ens han demanat que condicionem el pàrquing del passeig de la Costa Brava. Per què? Perquè tot és de sorra, està en precari, allà es genera, doncs, quan hi ha les festes, molta pols, es genera, doncs, mentre no hi hagi aquesta cosa que ens han promès també de la nova escola del Poble Nou, que sí que no, que està, que ja ho tenim, que ja ho tenim. Bueno, jo he parlat amb la regidora. No, no, està a punt, està a punt. Està a punt des de quan? Si es va inaugurar l'IES Pineda de Mar allà a Can Cornet, i l'alcalde Xavier Mor va dir que allò ja estava a punt, i això era el 2018, abans de la pandèmia, 2018-2019, que es va inaugurar. Me'n recordo que hi havia el president Pere Aragonès, que vaig tenir la sort de poder anar-hi, i allà va sortir. Heu fet vosaltres notícies a Ràdio Pineda.
1: De fet, hi ha qüestions històriques que anem seguint. De fet, aquesta de l'escola, des de que es va fundar l'escola Poble Nou, encara en provisional, no estem parlant de 6 o 7 anys, molt, molt més enrere.
0: Clar, llavors,
1: que està aquesta qüestió en mans de Departament d'Ensenyament, i suposo que també veient la població, veient 1.000 projectes, perquè això, clar, tota aquesta complexitat, aquí suposo que defenseu també el paper dels ajuntaments, encara que clar, allò no depengui de nosaltres, sinó de defensar el que interessa a Pineda.
0: I el que volen les escoles. Però és el que he dit abans, o sigui, parlem clar. Les escoles, les dues escoles que hi ha, Antoni Doltre i l'escola... Sí, però són les dues que es quedarien fusionades. N'hi ha més, però hi ha l'Euclides, però són les dues que quedarien en allà. Clar, les escoles són les que potser estan posant una mica de... No ho sé. Clar, jo sí que formo part del Consell Escolar, sempre que puc hi vaig, i jo escolto. Nosaltres escoltem. Però aquí nosaltres el que diem és que abans això no es desencalli, que sí que és veritat que hi ha molts actors que estan a la mateixa taula, departament, escoles, famílies, ajuntament, arreglem aquell pàrquing, fem-lo maco.
1: Com ho faries allò, Noemi, per explicar, o sigui, aquell pàrquing de sorra que no és, anava a dir, nostre, vull dir, de Pineda, no és de Pineda, és privat, no? Llavors, aquestes qüestions, o hi ha un tros que sí?
0: Hi ha un tros que sí, he posat el tros que sí, els trossos que no, doncs fins i tot aquí en el fulletó ja es veu que no són nostres, però els trossos que sí, que són el terreny que s'hauria de cedir a la Generalitat perquè si pogués construir aquesta escola, doncs, a veure, allà hi hauria d'haver-hi una, si és un pàrquing, que hi hagi molt bé les particions. Cada vegada que plou, allò queda enfangat, que no vegis, doncs, primer de tot aplanar-ho, marcar molt bé els llocs d'aparcament i posar-hi més arbres, posar-hi més ombres, que aquest també seria tot un altre debat, com tenim Pineda de ciment en comptes d'anar naturalitzant el territori, l'estem fent cada vegada més gris. Llavors, posar-hi més vegetació, posar-hi... Això els tècnics segurament m'ajudarien molt, però el terra, doncs, que no fes tanta pols. Segur que hi ha materials que són nobles o que són naturalitzables, i en allà hi podríem fer, doncs, dignificar-ho. Dignificar és la paraula.
1: I parla'ns també de Pineda Centre. Has fet una pinzellada de tots els barris, Pineda Centre, Les Creus...
0: Sí, Les Creus aquí, doncs, tenim sobretot el tema de la Riera. La Riera l'hem de tenir neta, la Riera l'hem de tenir també digna. És que és... Bueno, ho he dit altres vegades que he vingut aquí a la ràdio, és a dir, nosaltres pensem que Pineda, que és el nostre poble, que ens l'estimem, ens l'hem de cuidar com si fossin casa nostra. Tu, casa teva, no tindries la Riera que hi ha a Les Creus. A casa nostra cuidem les plantes, intentem regar-les, intentem posar-les, les trasplantem. Quan se'ns posen seques, doncs mirem a veure què ens passa. Potser anem a una floristeria a preguntar, portem una foto, mira, m'ha sortit aquest fong, que hi puc posar, mira'm això. A veure, això ho hem fet tots. Llavors, per què la Riera ha de quedar bruta, si és casa nostra també? Això després, clar, les creus es nota moltíssim, perquè la plaça que hi ha allà a davant de la Masia Masrafat hi han moreres. Parlem de les moreres? Què ha passat aquest any amb les moreres? És que, esclar, això no ens passaria a casa nostra, aquesta deixadesa. I és deixadesa, eh? Perquè què ha passat amb les moreres? Moreres i tota la poda. Nosaltres a Pineda tenim aquest servei contractat amb una empresa, externa. Com són més de 15.000 euros, doncs ho hem de licitar. La licitació es va acabar el mes de novembre, perquè crec que era per 4 anys i es va acabar el mes de novembre. Què passa? Que anem d'obrir un altre, és un procés, has de publicar-ho, les empreses es presenten i és com un concurs. Ja se sabia que acabaria aquesta licitació el mes de novembre, però no es va fer res. I des del departament tècnic, el secretari que teníem va dir, escolta'm, per obrir una licitació nova, en aquell moment va dir, no pot fer un informe tècnic, un administratiu, perquè li estem donant un... L'informe tècnic ho feia un administratiu de la brigada, administrativa. Diu, li estem donant molta responsabilitat a una persona que no li correspon. Nosaltres tenim tècnics aquí a la casa que poden fer informes i així farem les coses ben fetes. Ja es va donar aquesta informació llavors. Doncs fins al mes de febrer no es va començar a treballar la nova licitació. Novembre, desembre, gener, febrer. El regidor, José, va demanar, si us plau, obrim la nova licitació i fem aquest informe tal com s'ha de fer, tècnicament. Saps quan s'ha contractat? El mes de juny. Febrer, març, abril, maig i juny. Què ha passat durant aquests 5 mesos? Li vaig preguntar al regidor i va dir, uf, ja m'ho va dir tot. Jo, tu, no, aquest, l'altre. I les moreres sense podar i les mores a terra. I allà les creus, com que tots són moreres, doncs allà encara es nota molt més. Llavors, això què és? Deixadesa, incapacitat, falta de voluntat política, deixem-ho tot en mans dels tècnics i nosaltres no hi diem res, no apretem, no treballem, no fem una acció urgent i expliquem a la ciutadania què és el que ha passat. No sé, novembre, desembre, gener, febrer, març, abril, maig i juny. 8 mesos, eh?
1: És Noemí Llorenç, portaveu de Junts per Pineda, explicant-nos aquests problemes que detecten, alguns que són de barri, altres globals, i que començaran doncs, a traslladar barri per barri i també doncs, a afegir en les seves propostes per fer el que diuen és fer Pineda, fem Pineda. Noemí, que continueu sent Junts per Pineda, no? El partit, vull dir, una cosa és aquest lema, jo també ens agradaria que ens ho dic perquè també no generar dubtes, continueu sent Junts per Pineda.
0: Sí, sí, però nosaltres com som de treballar i hem començat, per exemple, la presentació de candidatura l'hem fet els primers abans que ningú, el primer esborrany o primera propostes de programa electoral les llancem ara ja, intentem sempre anar un pas per endavant. Això haig de dir que el nostre company Joan Rodés ens va inculcar aquest virus d'anar una miqueta més endavant i de ser creatius, i és com és, vull dir, això ja no ho hem deixat estar. Doncs vam ja l'any passat fer un exercici intern, ens vam reunir tots el grup, vam estar treballant-nos internament què ens podria autodefinir per preparar-nos per les eleccions de l'any que ve. I fent aquest exercici de què és, com ens veiem, com ens poden veure, què és el que hem estat fent, quin és el nostre bagatge, què és el que ens proposem, vam arribar a la conclusió que nosaltres som persones d'acció. No som persones de promeses i prou. Som persones d'acció. Som persones que treballem i intentem que totes les coses passin i siguin. Llavors ens vam autodefinir com persones de fer, llavors d'aquí va sortir el lema preparat per les eleccions de l'any 2027, que és Fem Pineda. I sobre aquí hi pot afegir-s'hi tot el que vulguem. Fem Pineda millor, fem Pineda més neta, fem Pineda més segura, fem Pineda doncs, més cívica, fem Pineda més verda, fem Pineda doncs, amb més oportunitats, fem Pineda més, sense menys, amb menys atur. Sobre aquí es pot fer tot, perquè som de fer.
1: Noemi, comenceu aquestes parades informatives barri a barri, ja comenceu aquest mateix divendres.
0: Sí, aquest divendres estarem al mercat de Pineda, aprofitant doncs, que hi ha mercat el divendres a Pineda, farem aquesta primera parada i a partir de dilluns, com el cap de setmana tenim tantes activitats dels barris, el cap de setmana no farem cap parada, anirem a les festes del barri del Carmen, també hi ha la inauguració d'aquestes art que fa l'Espai Creatiu, no?, de Gaudí, i també hi ha la Festa del Mar que prepara, bueno, hi ha la Maria Muñoz que canta i també hi ha la Festa del Mar i també hi anirem, per tant, el cap de setmana no fem cap parada, i a partir de dilluns, a les tardes, sí que comencem, anirem al barri del Carmen, després a Pinemar, Poblenou, Bellamar, això a partir de demà, doncs, ho penjarem tot a les xarxes socials i anirem fent doncs, barri a barri i explicant el que ells mateixos ens han explicat i afegint-hi tot allò que ens vulguin dir.
1: Noemi Llorenç, un missatge per acabar.
0: Missatge per acabar.
1: Home, aquell global. Ara farà l'eslògan.
0: No, sí. Aquell global, és a dir, sí. Escoltem, proposem, fem Pineda, millor.
1: Veus, ja ens ha, Ricard, ja tenim també, ja comencen a pensar en les falques que faran quan arribi la campanya electoral.
0: No, a veure, nosaltres, resumint,
1: Sí.
0: Ens agradaria que Pineda estigués com cuidem casa nostra, cada un de nosaltres. Que ens l'estimem, patim per ella, perquè la veiem doncs, que algunes coses podrien ser millor. Ja no tot són crítiques, perquè ara estava mirant el programa que hem fet per Can Feliu de Manola, per exemple, i Can Feliu de Manola, que és al final d'on hi ha... quan baixa Can Carreres, Montesol, Santana, allà hi podríem col·locar uns dipòsits d'aigua perquè quan plogui doncs, tenir-hi l'aigua retinguda, que això, per exemple, a Premià de Mar ho tenen, i en allà podríem fer això. No tot són coses crítiques. També podem... sí que s'han de millorar moltes coses i s'ha de parar algunes coses que no s'estan fent bé, però també hem de mirar de que el poble doncs, vagi assemblant-se allò que nosaltres faríem, no?, per casa, també més verd, més plaques solars, més energia verda, més oportunitats, el pla d'usos del polígon industrial, doncs generar més oportunitats, no tenir tantes persianes avall, què podem fer pel comerç. Bé, tot això també són coses que treballem i que treballarem, no?, i que plasmarem també a nivell sectorialitzat.
1: Noemi Llorenç, la portaveu de Junts per Pineda a l'Ajuntament, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres amb aquesta ronda d'entrevistes en directe aquí als estudis de Ràdio Pineda.
0: Moltes Com sempre, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu, també.
1: Recordar a l'audiència que la setmana vinent, dimecres de la setmana vinent, serà el torn d'Esquerra Republicana amb la seva portaveu, Mònica Palacín.

Hagamos que és una de les noves propostes musicals del cantautor colombià Juanes. 9 del matí amb 15 minuts, sense tan nova tanda de música al teu costat. Després del butlletí de notícies. A aquesta hora també varien de veus. Salutacions de David Martínez. De seguida també recordarem a la cantant nord-americana Anastasia amb el Pay My Dues, entre d'altres. Bon dia.

0: Des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de les que els hi seguim la lletra en aquest matí del dimecres. Hem seguit les passes de la formació Els Amics de les Arts. Segurament t'estimo.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

Fito Cabrales i la seva banda ens brinden una bona oportunitat per descobrir novetats com aquesta. Combinació perfecta amb el nou èxit de la banda Zombie Air. Escoltem el Homewrecker.

0: Hisenda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arclos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arclos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

0: Jornada de vaga a Rodalies. Els usuaris de Rodalies han de tenir en compte avui dimecres que hi ha afectacions a causa de la vaga. Durant aquesta jornada s'apliquen els serveis mínims establerts pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. En les hores punta circulen el 66% dels trens previstos i a la resta de la jornada el servei es redueix al 33%. Des de Rodalies recomanen als viatgers consultar l'estat del servei abans de desplaçar-se. L'onada de calor extrema que està afectant Catalunya aquests dies ha posat en alerta el sistema d'emergències mèdiques, ja que s'han hagut d'atendre nombrosos casos de deshidratació i cops de calor. Més enllà de la sensació d'aixafogor, les altes temperatures continuades representen un risc. Carme Aubanell, infermera referent de Salut Comunitària del CAP de Pineda, ha explicat el perill de patir un cop de calor.
1: Seria ja quan el cos ja no és capaç de regular la temperatura. És a dir, ha agafat tanta temperatura que per ell mateix no es pot regular. Després aquí la persona el que fa és comença a agafar febre, febres fins i tot de 40, no sua perquè ja ha perdut aquesta capacitat de suar per refrescar-se i fins i tot pot arribar a quedar-se inconscient, estar obnubilat, desorientat. Doncs el primer de tot, treure'l de la font de calor. Segon, trucar al 112. I a partir d'aquí, intentar buscar si tens tovalloles humides, és intentar abaixar la temperatura del cos.
0: Perquè estaria molt calent,
1: es notaria
0: molt,
1: calenta
0: aquesta
1: sí,
0: persona?
1: No tirar aigua freda de cop, sinó fer-ho això, amb llençols, amb tovalloles, a sobre el cos, sobretot a la zona de la nuca, turmells... Si està conscient, se li pot anar donant una miqueta d'aigua, però a glopets i ben a poc, i si tu veus que aquella persona ja no és capaç d'empassar, és millor no donar aigua i mantenir-la així fins que arriba l'ambulància.
0: La infermera Carme Aubanell del CAP de Pineda ha alertat d'aquestes situacions que poden ser crítiques, com un cop de calor, i ha dit que la prevenció diària és fonamental. Ha dit que això implica mantenir les llars fresques, abaixant persianes durant el dia i ventilant a la nit. També utilitzar roba de cotó i evitar l'exposició al sol. També ha dit que cal fer un seguiment actiu de les persones grans, especialment les que viuen soles, ja que sovint perden la sensació de set i són el col·lectiu més vulnerable d'aquest perill, que és la deshidratació. Són els dos perills màxims que s'estan detectant des dels sistemes de salut per aquesta onada de calor: els cops de calor i la deshidratació. I les obres de transformació de l'antic mercat municipal de Calella en un futur centre cívic continuen avançant. L'interior de l'edifici ja ha quedat completament buit i també s'ha retirat la coberta, mentre els treballs se centren ara en la construcció de la nova estructura de fusta i del forjat que separarà les dues plantes. És un projecte que compta amb una inversió de 2,5 milions d'euros i recuperarà un dels edificis més emblemàtics del patrimoni arquitectònic de Calella, que és l'antic mercat municipal. I del temps a explicar que hi ha poques perspectives de canvi de cara als propers dies amb aquesta situació de calor extrema a tot el territori i també agreujada per la humitat.

La cantant Ana Mena és una altra de les artistes protagonistes amb la seva música aquest estiu. 10 del matí amb 7 minuts després del butlletí de notícies.

0: Aquesta, sens dubte, és una altra de les unions més esperades aquest estiu. Chaka Khan amb la col·laboració de Snoop Dogg, amb això que porta per títol Boogies in My Soul.
1: Come on, come on.
0: La música continua girant des de Ràdio Pineda.
2: Boogies in my soul, this boogies in my soul.
3: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

Hem creuat la ratlla de 11:15 del matí escoltant a Dion Lewis. Amb aquesta versió del Be All Right. Canviem de registre amb la música de la formació de Paul. Això es diu Última Bala.

0: Quina és la teva cançó de l'estiu? A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó preferida d'aquest estiu i, sobretot, per què. Envia'ns un missatge de veu per WhatsApp al 686-05-4604 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere.
1: How to stop.
0: Canviem de registre amb la formació Buhos.

Des de Ràdio Pineda portem una colla d'anys escoltant la seva música i ells convertint en grans èxits les seves cançons. Directament des dels 90 recuperem una de les cançons que va popularitzar la formació M People. Don't Look Any Further.

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Concerts tributs com Tina Turner.
4: Marta tiene un marcapaso que anima el corazón.
3: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les havaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
5: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
6: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: should have done. Èxit, sens dubte, indiscutible arreu del planeta que ens ha portat a recordar Bruno Mars amb el When I Was Your Man. 4 minuts i pocs segons i arribarem a l'hora en punt a les 11 del matí.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
0: Connectem ja amb el nou èxit dels U2 amb les col·laboracions d'Ed Sheeran i Taras Topolia.

0: Jornada de vaga a Rodalies. Els usuaris de Rodalies han de tenir en compte avui dimecres que hi ha afectacions a causa de la vaga. Durant aquesta jornada s'apliquen els serveis mínims establerts pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. En les hores punta circulen el 66% dels trens previstos i a la resta de la jornada el servei es redueix al 33%. Des de Rodalies recomanen als viatgers consultar l'estat del servei abans de desplaçar-se. L'onada de calor extrema que està afectant Catalunya aquests dies ha posat en alerta el sistema d'emergències mèdiques, ja que s'han hagut d'atendre nombrosos casos de deshidratació i cops de calor. Més enllà de la sensació de xafogor, les altes temperatures continuades representen un risc. Carme Aubanell, infermera referent de salut comunitària del CAP de Pineda, ha explicat el perill de patir un cop de calor.
1: Seria ja quan el cos ja no és capaç de regular la temperatura. És a dir, ha agafat tanta temperatura que per ell mateix no es pot regular. Després aquí la persona el que fa és comença a agafar febre, febres fins i tot de 40, no sua perquè ja ha perdut aquesta capacitat de suar per refrescar-se i fins i tot pot arribar a quedar-se inconscient, estar obnubilat, desorientat. Doncs el primer de tot, treure'l de la font de calor. Segon, trucar al 112 i a partir d'aquí intentar buscar si tens tovalloles humides, és intentar abaixar la temperatura del cos.
0: Perquè estaria molt calent,
1: perquè estaria
0: molt calenta aquesta
1: sí,
0: persona?
1: No tirar aigua freda de cop, sinó fer-ho això, amb llençols, amb tovalloles, a sobre el cos, sobretot a la zona de la nuca, turmells... Si està conscient, se li pot anar donant una miqueta d'aigua, però a glopets i ben a poc, i si tu veus que aquella persona ja no és capaç d'empassar, és millor no donar aigua i mantenir-la així fins que arriba l'ambulància.
0: La infermera Carme Aubanell del CAP de Pineda ha alertat d'aquestes situacions que poden ser crítiques, com un cop de calor, i ha dit que la prevenció diària és fonamental. Ha dit que això implica mantenir les llars fresques, abaixant persianes durant el dia i ventilant a la nit. També utilitzar roba de cotó i evitar l'exposició al sol. També ha dit que cal fer un seguiment actiu de les persones grans, especialment les que viuen soles, ja que sovint perden la sensació de set i són el col·lectiu més vulnerable d'aquest perill, que és la deshidratació. Són els dos perills màxims que s'estan detectant des dels sistemes de salut per aquesta onada de calor: els cops de calor i la deshidratació. I les obres de transformació de l'antic mercat municipal de Calella en un futur centre cívic continuen avançant. L'interior de l'edifici ja ha quedat completament buit i també s'ha retirat la coberta, mentre els treballs se centren ara en la construcció de la nova estructura de fusta i del forjat que separarà les dues plantes. És un projecte que compta amb una inversió de 2,5 milions d'euros i recuperarà un dels edificis més emblemàtics del patrimoni arquitectònic de Calella, que és l'antic mercat municipal. I del temps a explicar que hi ha poques perspectives de canvi de cara als propers dies amb aquesta situació de calor extrema a tot el territori i també agreujada per la humitat.

Com pots comprovar, el cantautor italià Eros Ramazzotti ens brinda una bona oportunitat aquest estiu per descobrir novetats com aquest, el seu Mi Dia Preferido. Encetant nova tanda de música al teu costat en aquest matí del dimecres. Des de Ràdio Pineda també amb noves cançons com la que escoltarem a continuació. El nou èxit de Hendrix, que porta per títol Golden. També recordarem la unió entre Robin Schulz i Francesco Jace amb el Sugar. Entre d'altres èxits en aquesta nova hora de música. Bon dia.

0: Para, molta atenció, perquè Ràdio Pineda i el Centre Cultural i Recreatiu et convidem al teatre aquest cap de setmana, tant a la funció de dissabte com la de diumenge a les 7 de la tarda. Vols anar a veure el musical Notting Hill, a càrrec de la companyia del Centre Cultural i Recreatiu? Doncs podràs escollir la data, o bé dissabte o bé diumenge a les 7 de la tarda. Obrim la línia telefònica perquè tenim invitacions per regalar-te. Truca'ns al 93-767-1919. La línia que et porta directa per fer-te amb una invitació doble per a dues persones per anar a veure Notting Hill, el musical, al Centre Cultural i Recreatiu. Funcions tant dissabte com diumenge a les 7 de la tarda. Vols aconseguir invitacions? Doncs truca'ns ara mateix a la ràdio. Tenim invitacions per regalar-te. Truca'ns al 93-767-1919.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: Seguim escoltant bones cançons de les que els hi seguim la lletra ara des de Canadà amb el nou èxit de Justin Bieber, Beauty and the Beat.

el DJ i productor escocès Adam Richard Wiles, conegut com a Calvin Harris, va revolucionar la música dels 2000 amb el seu dance pop. Hem creuat la ratlla de 11:45 escoltant aquesta col·laboració amb la cantant Rihanna. This is what you came for.

Aquesta cançó es convertia en una autèntica invitació a sortir, divertir-se i celebrar. Amb la versió d'un clàssic dels Cool and the Gang del 1979, que versionaven també les Atomic Kitten amb el Ladies Night. Viatgem als 80 amb un dels clàssics de Gary Moore.

0: L'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a Arclos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arclos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
3: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM.
5: Energia positiva.
6: Van passant els anys, no ho havíem planejat i et vull dir el que no sé com explicar.

va ser l'any 2022 quan aquesta banda, els Sense Sal, anunciaven que s'acomiadaven de la música. I ho feien amb cançons com aquesta versió del Mira on som.

0: Són les 12. Notícies.
1: El trencament d'una canonada de gas fa aturar la circulació de trens entre Arenys i Canet. Ha quedat interrompuda cap a 12:15 del migdia. Protecció Civil ha informat que la causa és el trencament d'una canonada de gas propera a la via. Els bombers han demanat a Adif que s'interrompi la circulació de trens, que en aquest cas és per una causa aliena al servei de Rodalies. Per tant, circulació interrompuda a la R1 i RG per aquesta situació que s'ha produït entre Arenys de Mar i Canet de Mar. Això en una jornada de vaga a Rodalies. Hi ha serveis mínims. Recordem que en hores puntes circulen el 66% dels trens previstos. Això ha estat a primera hora d'aquest matí, entre les 6 i 9:45 del matí. I aquesta tarda també es considera hora punta, entre les 5 de la tarda i 9:15 del vespre. A la resta de la jornada el servei s'ha reduït al 33% a causa d'aquesta vaga a Rodalies. La plaça Sara Llorenç s'omple de gom a gom per celebrar la classificació d'Espanya per la final del Mundial. L'afició ho va poder seguir en directe a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. La convocatòria va ser tot un èxit de participació i l'ambient festiu es va mantenir durant tota la nit. La selecció espanyola va aconseguir la classificació per a la final després d'imposar-se per 0-2 a França en un partit molt celebrat pels assistents. L'onada de calor extrema que està afectant Catalunya aquests dies ha posat en alerta el sistema d'emergències mèdiques, que ja ha hagut d'atendre nombrosos casos per deshidratació i cops de calor. Més enllà de la sensació de xafogor, les altes temperatures continuades representen un risc. Pel que fa al temps, remarcar aquesta situació d'extrema calor, la situació és d'alerta a tot Catalunya.

Les 12 i 10 minuts donant la benvinguda després del butlletí de notícies de l'hora en punt. Hem escoltat un dels èxits del repertori de la banda Daft Punk. Combinació perfecta també amb el nou èxit d'Alex Warren. Bon dia, tenim molta més música per endavant de seguida. Amb la versió de Sergio Alma de l'èxit original de Laura Pausini. Entre tu i mil mares. Entre altres èxits al teu costat.

0: Quina és la cançó que més t'acompanya aquest estiu? A Ràdio Pineda volem conèixer la teva cançó preferida i saber per què és tan especial per a tu. Envia'ns una nota de veu per WhatsApp al 686 05 46 04 i explica'ns quina cançó has escollit. Quins records, emocions o vivències t'hi uneixen. Perquè cada cançó amaga una història, les més emotives i divertides i sorprenents sonaran a Ràdio Pineda. A més, podrien formar part del pregó de Festa Major. Anima't a participar i envia'ns la teva nota de veu amb la teva cançó preferida al 686 05 46 04.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

El panorama sonor català brilla amb noves propostes musicals com aquestes, refrescants i abocadores. Des del nou repertori musical de Ivan Herzog. Amb novetats com aquest des de lluny. Del present al passat per tornar a recordar Adam Lambert amb el What Do You Want For Me?

Aquest artista, Seal, va sorgir de l'escena musical anglesa del House a començaments dels 90 per convertir-se en el vocalista britànic de soul més popular de la dècada. Aquest va ser el seu primer debut, tot i que no estava escrit per ell. Un èxit que ha conegut distintes versions amb el pas del temps, entre elles també la de Seal. L'hem recordat amb el Crazy. Fent honor al seu nom, aquesta banda, la Pegatina, ens ha deixat els seus èxits, èxits de tan enganxosos com aquest. Connectem amb un dels èxits de la Pegatina.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Després de la victòria d'Espanya en el Mundial, connectem amb el tema oficial de Shakira i

0: matí enèrgic des de Ràdio Pineda, també descobrint novetats com aquesta de Hagel, amb una altra de les novetats del panorama artístic musical internacional. A ritme del Jamaican Bam Bam, apropant-nos a la una.
1: ...94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937

0: Bragas i Barret 3844 de Pineda, 637 80 22 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda.

L'amor és un dels motors principals de la creació musical. Connectem amb un èxit dels 80 i de la banda Haircut 10. Recordem el so dels 80 amb el Love Plus One.

Un altre cop ens ha deixat pràcticament a 3 minuts per arribar a la una. Descobrint el nou èxit del terrassenc Miqui Núñez. Ja pràcticament arribant al final del nostre temps. Aquest torn de música que agafàvem a les 9 al matí. És tot per part meva, el meu nom és David Martínez. Ens tornem a sentir demà dijous. Arribarem a l'hora en punt amb el nou èxit de Luren. A la una arriba l'informatiu del migdia amb Maria Josep Hernández.

0: de gas fa aturar la circulació de trens entre Arenys i Canet. La circulació de trens ha quedat interrompuda cap a 11:45 del migdia. Protecció Civil ha informat que la causa és el trencament d'una canonada de gas propera a la via. Els bombers han demanat a Adif que interrompi la circulació de trens, que en aquest cas és per una causa aliena al servei de Rodalies. Per tant, circulació interrompuda a la R1 i RG1 entre Arenys i Canet de Mar. L'onada de calor extrema que està afectant Catalunya aquests dies ha posat en alerta el sistema d'emergències mèdiques, que ja ha hagut d'atendre nombrosos casos de deshidratació i cops de calor. Més enllà de la sensació d'aixafogor, les altes temperatures continuades representen un risc. Carme Aubanell, infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, ha explicat el perill de patir un cop de calor. Aquest es produeix quan el cos ja no és capaç de regular la seva pròpia temperatura interna a causa de l'exposició a una font de calor extrema. En aquest punt, el cos comença a acumular escalfor de manera descontrolada. Escoltem la infermera Carme Aubanell.
1: Seria ja quan el cos ja no és capaç de regular la temperatura. És a dir, ha agafat tanta temperatura que per ell mateix no es pot regular. Després aquí la persona el que fa és comença a agafar febre, febres fins i tot de 40, no sua perquè ja ha perdut aquesta capacitat de suar per refrescar-se i fins i tot pot arribar a quedar-se inconscient, estar obnubilat, desorientat. Doncs el primer de tot, treure'l de la font de calor, segon, trucar al 112 i a partir d'aquí intentar buscar si tens tovalloles humides, és intentar abaixar la temperatura del cos.
0: Perquè estaria molt calent,
1: es notaria molt calenta
0: aquesta persona?
1: Sí, no tirar aigua freda de cop, sinó fer-ho això, amb llençols, amb tovalloles, a sobre el cos, sobretot a la zona de la nuca, turmells. Si està conscient, se li pot anar donant una miqueta d'aigua, però a glopets i ben a poc, i si tu veus que aquella persona ja no és capaç d'empassar, és millor no donar aigua i mantenir-la així fins que arriba l'ambulància.
0: Doncs cal recordar aquests consells per atendre una persona que pugui patir un cop de calor, retirar la persona de la font de calor, portar-la immediatament a l'ombra o a un espai fresc, trucar al 112, refredar el cos poc a poc, progressivament, i hidratació controlada, i si està inconscient la persona mai se li ha de donar líquid. Són els consells que ha donat la infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, Carme Aubanell. La portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç, ha explicat a Ràdio Pineda aquest matí la nova estratègia de la formació basada en una diagnosi personalitzada de les diferents zones del municipi i amb l'escolta activa dels veïns i veïnes. Segons ha detallat, el partit ha elaborat fins a 11 fulletons diferenciats per barris i per urbanitzacions, amb l'objectiu d'identificar les necessitats concretes de cada zona. A partir de divendres, recorreran els 11 barris amb parades informatives per entregar personalment les cartes, conversar als veïns i recollir també més propostes.
2: És parlar amb moltíssima gent, parlar amb tothom. Hem anat a totes les activitats que ens han convidat, hem anat a totes les festes de barri que ens han convidat o que ens hem enterat de que es feien, i el que ens preocupa doncs, és parlar amb tots ells, i ells i elles ens han estat explicant doncs, quines eren les necessitats específiques de cada un d'aquests barris o de cada un d'aquestes urbanitzacions o de cada una d'aquestes zones que tenim a Pineda.
0: Aquesta anàlisi inclou totes les zones de Pineda, zones com Poblenou, Pineda Centre, Pinemar o Can Carreres, entre d'altres, i recull problemàtiques diverses que van des de la seguretat i la neteja fins a projectes pendents d'execució o la millora dels serveis municipals. Durant l'entrevista, la portaveu de Junts per Pineda també ha posat exemples de situacions que, segons el seu parer, evidencien mancances en la gestió municipal. Entre elles ha citat la contractació de serveis com la poda de les moreres, que considera que no es va planificar adequadament. Al mateix temps, ha plantejat propostes concretes com l'aparcament del passeig Costa Brava de Poblenou, la remodelació de les places de l'estació i la Pubilla o la implantació de serveis administratius als barris que estan pendents. Noemí Llorenç ha remarcat que els compromisos que defensen la formació parteixen del contacte directe amb la ciutadania. Aquesta acció coincidirà amb la distribució de fulletons a tots els habitatges de Pineda amb un codi QR a través del qual també es podran fer aportacions. Així ho ha explicat en l'entrevista d'aquest matí a Ràdio Pineda.
3: Ho hem volgut reflectir amb 11 fulletons diferents que a partir de la setmana que ve doncs cada ciutadà i ciutadana rebrà els seus domicilis i a més farem una sèrie de parades informatives a partir d'aquest divendres fins a final de juliol a cada un dels barris on podrem doncs traslladar a les persones que visquin en aquests barris doncs les propostes, que són propostes perquè aquest programa o aquesta feina no està acabada, perquè ens queden uns mesos i uns dies concrets per acabar el que és el mandat i durant aquest temps doncs volem continuar escoltant a tothom i acabar de complir aquesta primera proposta que fem per cada un dels barris de Pineda.
0: Noemí Llorenç assegura que treballen amb una visió global del municipi i defensen la necessitat de tenir cura de l'espai públic. Tot això, ha dit, amb uns compromisos compartits per a tot el municipi, que són una Pineda més segura, més neta, més ben gestionada i amb un ajuntament més àgil, proper i útil, segons ha dit en aquesta entrevista a Ràdio Pineda. Una entrevista que podeu recuperar al nostre portal de notícies i ràdio a la carta, que és radiopineda.cat. La plaça Sara Llorenç s'omple de gom a gom per celebrar la classificació d'Espanya per la final del Mundial. L'afició ho va poder seguir en directe a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. La convocatòria va ser tot un èxit de participació i l'ambient festiu es va mantenir durant tota la nit. La selecció espanyola va aconseguir la classificació per la final després d'imposar-se per 0-2 a França en un partit que va ser molt celebrat pels assistents. La final serà diumenge. Les obres del futur centre cívic de Calella avancen segons el calendari previst. Unes obres de transformació de l'antic mercat municipal de Calella en un futur centre cívic. L'interior de l'edifici ja ha quedat completament buit i també s'ha retirat la coberta, mentre els treballs se centren ara en la construcció de la nova estructura de fusta i el forjat que separarà les dues plantes. Segons les previsions municipals, al setembre s'instal·larà la nova coberta de vidre i s'iniciarà la distribució dels espais interiors. L'Ajuntament de Calella vol que pugui entrar en funcionament el primer trimestre de l'any vinent. Un projecte que compta amb una inversió de 2,6 milions d'euros i que recuperarà un dels edificis més emblemàtics del patrimoni arquitectònic de Calella. Estem en alerta per una jornada de calor extrema, xafogor i risc d'incendis. De fet, avui estem vivint una de les jornades meteorològiques més complicades i adverses de l'estiu. Segons ha explicat l'home del temps de Ràdio Pineda, Jordi Pérez, la combinació d'una massa d'aire molt càlid, la presència de pols sahariana en suspensió i l'entrada del vent de Garbí ha creat un autèntic còctel atmosfèric que afecta tant el litoral com l'interior del país. A la costa tenim una xafogor extrema i temperatures al voltant dels 30 graus, una humitat superior al 70% que fa que la sensació tèrmica s'acosti o superi els 40 graus. Escoltem Jordi Pérez, el nostre home del temps.
4: Avui el vent de Garbí serà el que s'imposarà durant tota la jornada, sobretot en zones de costa, mantenint les humitats bastant elevades, segurament per sobre del 70-75%, això farà que la temperatura de sensació sigui realment molt, molt acusada. Hi haurà un augment clar dels núvols de tipus alt mitjà que a estones doncs, poden deixar el cel força nuvolat. Vents de garbí, estones reforçats, poden bufar cops moderats, cops de 30-40 km per hora puntualment per sobre. La mar queda una mica de ressaca de mar de fons de xaloc, però s'hi afegirà aquest mar de vent de garbí, i per tant la mar estarà alterada. Segurament tindrem avui banderes grogues amb onades que poden passar del metre d'alçada. Per tant, precaució en el bany. Demà dijous, dia de sol, però també bandes de núvols prims, núvols mitjans, que seguiran transitant pels cels de Catalunya. Estones clarianes, estones cels més ennuvolats. Temperatures que baixen, sobretot zones interiors, zones del prelitoral. Aquí, sense canvis, per tant, estarem voltant els 30 graus, 28, 29, 30 graus, humitats altíssimes en zones de costa, ambient sufocant. Demà, canvi de vents. Si avui són garbins, demà entren els llevants. Hi haurà una mica mar de fons i també aquest mar de vent, i per tant, demà de la mar doncs, també estarà doncs, una mica remenada. Segurament tinguem banderes grogues perquè l'onatge doncs, també pot arribar doncs, amb certa alçada doncs, aquí al bot de l'aigua. Com dèiem, aquí a la costa sense gaires canvis, no? Voltant els 28-30 graus i xafogó acusada.
5: Ràdio Pineda.
6: Ràdio Pineda.
5: 94.6 FM.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

Bona tarda. Els bombers han pogut restablir la circulació de trens a la R1 un cop la companyia ha solucionat la fuita de gas propera a la via. Renfe informa que la circulació està restablerta entre Arenys de Mar i Canet de Mar. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. Tot això en una jornada de vaga a Rodalies amb serveis mínims aquest dimecres. Els usuaris han de tenir en compte aquestes afectacions per la vaga convocada avui dimecres pel sindicat ferroviari. Durant la jornada s'apliquen els serveis mínims establerts pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. Aquesta tarda els serveis mínims en hores punta preveuen la circulació del 65% dels trens previstos entre les 5 de la tarda i 8:45 del vespre. A la resta de la jornada, el servei de trens es redueix al 33%. La plaça Sara Llorenç de Pineda s'omple de gom a gom per celebrar la classificació d'Espanya per a la final del Mundial. L'afició ho va poder seguir en directe a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. La convocatòria va ser tot un èxit de participació i l'ambient festiu es va mantenir durant la nit. La selecció espanyola va aconseguir la classificació per la final després d'imposar-se per 0-2 en un partit molt celebrat pels assistents. La final serà diumenge. I Catalunya en alerta per una jornada de calor extrema, xafogor i risc d'incendis. I és que avui estem vivint una de les jornades meteorològiques més complicades i adverses de l'estiu. Segons ha explicat l'home del temps de Ràdio Pineda, Jordi Pérez, la combinació d'una massa d'aire molt càlid, la presència de pols sahariana en suspensió i l'entrada del vent de Garbí ha creat un autèntic còctel atmosfèric que ha afectat tant el litoral com l'interior del país.

0: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. Participa! 686 05 46 04. La cançó de l'estiu la decideix Pineda. Veus a la sorra i
1: al mar. A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Bona tarda. Els bombers han pogut restablir la circulació de trens a la R1 un cop la companyia ha solucionat la fuita de gas propera a la via. Renfe informa que la circulació està restablerta entre Arenys de Mar i Canet de Mar. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. Tot això en una jornada de vaga a Rodalies amb serveis mínims aquest dimecres. Els usuaris han de tenir en compte aquestes afectacions per la vaga convocada avui dimecres pel sindicat ferroviari. Durant la jornada s'apliquen els serveis mínims establerts pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. Aquesta tarda els serveis mínims en hores punta preveuen la circulació del 65% dels trens previstos entre les 5 de la tarda i 8:45 del vespre. A la resta de la jornada, el servei de trens es redueix al 33%. La plaça Sara Llorenç de Pineda s'omple de gom a gom per celebrar la classificació d'Espanya per a la final del Mundial. L'afició ho va poder seguir en directe a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. La convocatòria va ser tot un èxit de participació i l'ambient festiu es va mantenir durant la nit. La selecció espanyola va aconseguir la classificació per la final després d'imposar-se per 0-2 en un partit molt celebrat pels assistents. La final serà diumenge. I Catalunya en alerta per una jornada de calor extrema, xafogor i risc d'incendis. I és que avui estem vivint una de les jornades meteorològiques més complicades i adverses de l'estiu. Segons ha explicat l'home del temps de Ràdio Pineda, Jordi Pérez, la combinació d'una massa d'aire molt càlid, la presència de pols sahariana en suspensió i l'entrada del vent de Garbí ha creat un autèntic còctel atmosfèric que ha afectat tant el litoral com l'interior del país.

Bona tarda. Els bombers han pogut restablir la circulació de trens a la R1 un cop la companyia ha solucionat la fuita de gas propera a la via. Renfe informa que la circulació està restablerta entre Arenys de Mar i Canet de Mar. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. Tot això en una jornada de vaga a Rodalies amb serveis mínims aquest dimecres. Els usuaris han de tenir en compte aquestes afectacions per la vaga convocada avui dimecres pel sindicat ferroviari. Durant la jornada s'apliquen els serveis mínims establerts pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. Aquesta tarda els serveis mínims en hores punta preveuen la circulació del 65% dels trens previstos entre les 5 de la tarda i 8:45 del vespre. A la resta de la jornada, el servei de trens es redueix al 33%. La plaça Sara Llorenç de Pineda s'omple de gom a gom per celebrar la classificació d'Espanya per a la final del Mundial. L'afició ho va poder seguir en directe a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. La convocatòria va ser tot un èxit de participació i l'ambient festiu es va mantenir durant la nit. La selecció espanyola va aconseguir la classificació per la final després d'imposar-se per 0-2 en un partit molt celebrat pels assistents. La final serà diumenge. I Catalunya en alerta per una jornada de calor extrema, xafogor i risc d'incendis. I és que avui estem vivint una de les jornades meteorològiques més complicades i adverses de l'estiu. Segons ha explicat l'home del temps de Ràdio Pineda, Jordi Pérez, la combinació d'una massa d'aire molt càlid, la presència de pols sahariana en suspensió i l'entrada del vent de Garbí ha creat un autèntic còctel atmosfèric que afecta tant el litoral com l'interior del país.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. La Casa del Ritme. Tota una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig testa dalt. No em coneixes, no.

0: Aquests dies ha posat en alerta el sistema d'emergències mèdiques, que ja ha hagut d'atendre nombrosos casos de deshidratació i cops de calor. Més enllà de la sensació de xafogor, les altes temperatures continuades representen un risc. Carme Aubanell, infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, ha explicat el perill de patir un cop de calor. Aquest es produeix quan el cos ja no és capaç de regular la seva pròpia temperatura interna a causa de l'exposició a una font de calor extrema. En aquest punt, el cos comença a acumular escalfor de manera descontrolada. Escoltem la infermera Carme Aubanell.
1: Seria ja quan el cos ja no és capaç de regular la temperatura. És a dir, ha agafat tanta temperatura que per ell mateix no es pot regular. Després aquí la persona el que fa és comença a agafar febre, febres fins i tot de 40, no sua perquè ja ha perdut aquesta capacitat de suar per refrescar-se i fins i tot pot arribar a quedar-se inconscient, estar obnubilat, desorientat. Doncs el primer de tot, treure'l de la font de calor, segon, trucar al 112 i a partir d'aquí intentar buscar si tens tovalloles humides, és intentar abaixar la temperatura del cos.
0: Perquè estaria molt calent,
1: perquè estaria molt calenta
0: aquesta
1: sí,
0: persona?
1: No tirar aigua freda de cop, sinó fer-ho això, amb llençols, amb tovalloles, a sobre el cos, sobretot a la zona de la nuca, turmells... Si està conscient, se li pot anar donant una miqueta d'aigua, però a glopets i ben a poc, i si tu veus que aquella persona ja no és capaç d'empassar, és millor no donar aigua i mantenir-la així fins que arriba l'ambulància.
0: Doncs cal recordar aquests consells per atendre una persona que pugui patir un cop de calor, retirar la persona de la font de calor, portar-la immediatament a l'ombra o a un espai fresc, trucar al 112, refredar el cos a poc, progressivament, i hidratació controlada, i si està inconscient la persona mai se li ha de donar líquid. Són els consells que ha donat la infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, Carme Aubanell. Estem en alerta per una jornada de calor extrema, xafogor i risc d'incendis. De fet, avui estem vivint una de les jornades meteorològiques més complicades i adverses de l'estiu. Segons ha explicat l'home del temps de Ràdio Pineda, Jordi Pérez, la combinació d'una massa d'aire molt càlid, la presència de pols sahariana en suspensió i l'entrada del vent de Garbí ha creat un autèntic còctel atmosfèric que afecta tant el litoral com l'interior del país. A la costa tenim una xafogor extrema i temperatures al voltant dels 30 graus, una humitat superior al 70% que fa que la sensació tèrmica s'acosti o superi els 40 graus.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
4: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
5: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
6: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: La portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç, ha explicat a Ràdio Pineda aquest matí la nova estratègia de la formació basada en una diagnosi personalitzada de les diferents zones del municipi i amb l'escolta activa dels veïns i veïnes. Segons ha detallat, el partit ha elaborat fins a 11 fulletons diferenciats per barris i per urbanitzacions amb l'objectiu d'identificar les necessitats concretes de cada zona. A partir de divendres recorreran els 11 barris amb parades informatives per entregar personalment les cartes, conversar als veïns i recollir també més propostes.
1: És parlar amb moltíssima gent, parlar amb tothom. Hem anat a totes les activitats que ens han convidat, hem anat a totes les festes de barri que ens han convidat o que ens hem enterat de que es feien, i el que ens preocupa doncs, és parlar amb tots ells, i ells i elles ens han estat explicant doncs, quines eren les necessitats específiques de cada un d'aquests barris o de cada un d'aquestes urbanitzacions o de cada una d'aquestes zones que tenim a Pineda.
0: Aquesta anàlisi inclou totes les zones de Pineda, zones com Poblenou, Pineda Centre, Pinemar o Can Carreres, entre d'altres, i recull problemàtiques diverses que van des de la seguretat i la neteja fins a projectes pendents d'execució o la millora dels serveis municipals. Durant l'entrevista, la portaveu de Junts per Pineda també ha posat exemples de situacions que, segons el seu parer, evidencien mancances en la gestió municipal. Entre elles ha citat la contractació de serveis com la poda de les moreres, que considera que no es va planificar adequadament. Al mateix temps ha plantejat propostes concretes com l'aparcament del passeig Costa Brava de Poblenou, la remodelació de les places de l'estació i la Pubilla o la implantació de serveis administratius als barris que estan pendents. Noemí Llorenç ha remarcat que els compromisos que defensen la formació parteixen del contacte directe amb la ciutadania. Tot això, ha dit, amb uns compromisos compartits per a tot el municipi, que són una Pineda més segura, més neta, més ben gestionada i amb un ajuntament més àgil, proper i útil, segons ha dit en aquesta entrevista a Ràdio Pineda. Una entrevista que podeu recuperar al nostre portal de notícies i ràdio a la carta, que és radiopineda.cat. La plaça Sara Llorenç s'omple de gom a gom per celebrar la classificació d'Espanya per la final del Mundial. L'afició ho va poder seguir en directe a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. La convocatòria va ser tot un èxit de participació i l'ambient festiu es va mantenir durant tota la nit. La selecció espanyola va aconseguir la classificació per la final després d'imposar-se per 0-2 a França en un partit que va ser molt celebrat pels assistents. La final serà diumenge.

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. Cada estiu té una cançó. I cada cançó, una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar. Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.
3: Veus a la sorra i al mar.
4: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
5: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Ràdio Pineda. Energia.
1: Ràdio Pineda. Són les 7. L'informatiu del vespre.

0: Catalunya aquests dies ha posat en alerta el sistema d'emergències mèdiques, que ja ha hagut d'atendre nombrosos casos de deshidratació i cops de calor. Més enllà de la sensació d'aixafogor, les altes temperatures continuades representen un risc. Carme Aubanell, infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, ha explicat el perill de patir un cop de calor. Aquest es produeix quan el cos ja no és capaç de regular la seva pròpia temperatura interna a causa de l'exposició a una font de calor extrema. En aquest punt, el cos comença a acumular escalfor de manera descontrolada. Escoltem la infermera Carme Aubanell.
1: Seria ja quan el cos ja no és capaç de regular la temperatura. És a dir, ha agafat tanta temperatura que per ell mateix no es pot regular. Després aquí la persona el que fa és comença a agafar febre, febres fins i tot de 40, no sua perquè ja ha perdut aquesta capacitat de suar per refrescar-se i fins i tot pot arribar a quedar-se inconscient, estar obnubilat, desorientat. Doncs el primer de tot, treure'l de la font de calor, segon, trucar al 112 i a partir d'aquí intentar buscar si tens tovalloles humides, és intentar abaixar la temperatura del cos.
0: Perquè estaria molt calent,
1: es notaria molt calenta
0: aquesta
1: sí,
0: persona?
1: No tirar aigua freda de cop, sinó fer-ho això, amb llençols, amb tovalloles, a sobre el cos, sobretot a la zona de la nuca, turmells... Si està conscient, se li pot anar donant una miqueta d'aigua, però a glopets i ben a poc, i si tu veus que aquella persona ja no és capaç d'empassar, és millor no donar aigua i mantenir-la així fins que arriba l'ambulància.
0: Doncs cal recordar aquests consells per atendre una persona que pugui patir un cop de calor, retirar la persona de la font de calor, portar-la immediatament a l'ombra o a un espai fresc, trucar al 112, refredar el cos a poc, progressivament, i hidratació controlada, i si està inconscient la persona mai se li ha de donar líquid. Són els consells que ha donat la infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, Carme Aubanell. La portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç, ha explicat a Ràdio Pineda aquest matí la nova estratègia de la formació basada en una diagnosi personalitzada de les diferents zones del municipi i amb l'escolta activa dels veïns i veïnes. Segons ha detallat, el partit ha elaborat fins a 11 fulletons diferenciats per barris i per urbanitzacions, amb l'objectiu d'identificar les necessitats concretes de cada zona. A partir de divendres, recorreran els 11 barris amb parades informatives per entregar personalment les cartes, conversar als veïns i recollir també més propostes.
2: És parlar amb moltíssima gent, parlar amb tothom. Hem anat a totes les activitats que ens han convidat, hem anat a totes les festes de barri que ens han convidat o que ens hem enterat de que es feien, i el que ens preocupa doncs, és parlar amb tots ells, i ells i elles ens han estat explicant doncs, quines eren les necessitats específiques de cada un d'aquests barris o de cada un d'aquestes urbanitzacions o de cada una d'aquestes zones que tenim a Pineda.
0: Aquesta anàlisi inclou totes les zones de Pineda, zones com Poblenou, Pineda Centre, Pinemar o Can Carreres, entre d'altres, i recull problemàtiques diverses que van des de la seguretat i la neteja fins a projectes pendents d'execució o la millora dels serveis municipals. Durant l'entrevista, la portaveu de Junts per Pineda també ha posat exemples de situacions que, segons el seu parer, evidencien mancances en la gestió municipal. Entre elles ha citat la contractació de serveis com la poda de les moreres, que considera que no es va planificar adequadament. Al mateix temps, ha plantejat propostes concretes com l'aparcament del passeig Costa Brava de Poblenou, la remodelació de les places de l'estació i la Pubilla, o la implantació de serveis administratius als barris que estan pendents. Noemí Llorenç ha remarcat que els compromisos que defensen la formació parteixen del contacte directe amb la ciutadania. Aquesta acció coincidirà amb la distribució de fulletons a tots els habitatges de Pineda amb un codi QR a través del qual també es podran fer aportacions. Així ho ha explicat en l'entrevista d'aquest matí a Ràdio Pineda.
2: Ho hem volgut reflectir amb 11 fulletons diferents, que a partir de la setmana que ve doncs cada ciutadà i ciutadana rebrà els seus domicilis, i a més farem una sèrie de parades informatives a partir d'aquest divendres fins a final de juliol a cada un dels barris, on podrem doncs traslladar a les persones que visquin en aquests barris doncs les propostes, que són propostes perquè aquest programa o aquesta feina no està acabada, perquè ens queden uns mesos i uns dies concrets per acabar el que és el mandat, i durant aquest temps doncs volem continuar escoltant a tothom i acabar de complimentar aquesta primera proposta que fem per cada un dels barris de Pineda.
0: Noemí Llorenç assegura que treballen amb una visió global del municipi i defensen la necessitat de tenir cura de l'espai públic. Tot això, ha dit, amb uns compromisos compartits per a tot el municipi, que són una Pineda més segura, més neta, més ben gestionada i amb un ajuntament més àgil, proper i útil, segons ha dit en aquesta entrevista a Ràdio Pineda. Una entrevista que podeu recuperar al nostre portal de notícies i ràdio a la carta, que és radiopineda.cat. La plaça Sara Llorenç s'omple de gom a gom per celebrar la classificació d'Espanya per la final del Mundial. L'afició ho va poder seguir en directe a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. La convocatòria va ser tot un èxit de participació i l'ambient festiu es va mantenir durant tota la nit. La selecció espanyola va aconseguir la classificació per la final després d'imposar-se per 0-2 a França en un partit que va ser molt celebrat pels assistents. La final serà diumenge. Les obres del futur Centre Cívic de Calella avancen segons el calendari previst. Unes obres de transformació de l'antic mercat municipal de Calella en un futur centre cívic. L'interior de l'edifici ja ha quedat completament buit i també s'ha retirat la coberta, mentre els treballs se centren ara en la construcció de la nova estructura de fusta i el forjat que separarà les dues plantes. Segons les previsions municipals, al setembre s'instal·larà la nova coberta de vidre i s'iniciarà la distribució dels espais interiors. L'Ajuntament de Calella vol que pugui entrar en funcionament el primer trimestre de l'any vinent. Un projecte que compta amb una inversió de 2,6 milions d'euros i que recuperarà un dels edificis més emblemàtics del patrimoni arquitectònic de Calella. Estem en alerta per una jornada de calor extrema, xafogor i risc d'incendis. De fet, avui estem vivint una de les jornades meteorològiques més complicades i adverses de l'estiu. Segons ha explicat l'home del temps de Ràdio Pineda, Jordi Pérez, la combinació d'una massa d'aire molt càlid, la presència de pols sahariana en suspensió i l'entrada del vent de Garbí ha creat un autèntic còctel atmosfèric que afecta tant el litoral com l'interior del país. A la costa tenim una xafogor extrema i temperatures al voltant dels 30 graus, una humitat superior al 70% que fa que la sensació tèrmica s'acosti o superi els 40 graus. Escoltem Jordi Pérez, el nostre home del temps.
3: Avui el vent de Garbí serà el que s'imposarà durant tota la jornada, sobretot en zones de costa, mantenint les humitats bastant elevades, segurament per sobre del 70-75%, això farà que la temperatura de sensació sigui realment molt, molt acusada. Hi haurà un augment clar dels núvols de tipus alt mitjà que a estones doncs, poden deixar el cel força nuvolat. Vents de Garbí, estones reforçats, poden bufar cops moderats, cops de 30-40 km per hora puntualment per sobre. La mar queda una mica de ressaca de mar de fons de xaloc, però s'hi afegirà aquest mar de vent de Garbí, i per tant la mar estarà alterada. Segurament tindrem avui banderes grogues amb onades que poden passar del metre d'alçada, per tant precaució en el bany. Demà dijous, dia de sol, però també bandes de núvols prims, núvols mitjans, que seguiran transitant pels cels de Catalunya, estones clarianes, estones cels més ennuvolats. Temperatures que baixen, sobretot zones interiors, zones del prelitoral. Aquí, sense canvis, per tant, estarem voltant els 30 graus, 28, 29, 30 graus, humitats altíssimes en zones de costa, ambient sufocant. Demà, canvi de vents. Si avui són garbins, demà entren els llevants. Hi haurà una mica de mar de fons i també aquest mar de vent, i per tant demà de la mar doncs, també estarà doncs, una mica remenada. Segurament tinguem banderes grogues perquè l'onatge doncs, també pot arribar doncs, amb certa alçada doncs, aquí al bot de l'aigua. Com dèiem, aquí a la costa sense gaires canvis, no? Al voltant dels 28-30 graus i aixafogó acusada.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: L'onada de calor extrema que està afectant Catalunya aquests dies ha posat en alerta el sistema d'emergències mèdiques, que ja ha hagut d'atendre nombrosos casos de deshidratació i cops de calor. Més enllà de la sensació de xafogor, les altes temperatures continuades representen un risc. Carme Aubanell, infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, ha explicat el perill de patir un cop de calor. Aquest es produeix quan el cos ja no és capaç de regular la seva pròpia temperatura interna a causa de l'exposició a una font de calor extrema. En aquest punt, el cos comença a acumular escalfor de manera descontrolada. Escoltem la infermera Carme Aubanell.
2: Seria ja quan el cos ja no és capaç de regular la temperatura. És a dir, ha agafat tanta temperatura que per ell mateix no es pot regular. Després aquí la persona el que fa és comença a agafar febre, febres fins i tot de 40, no sua perquè ja ha perdut aquesta capacitat de suar per refrescar-se i fins i tot pot arribar a quedar-se inconscient, estar obnubilat, desorientat. Doncs el primer de tot, treure'l de la font de calor, segon, trucar al 112 i a partir d'aquí intentar buscar si tens tovalloles humides, és intentar abaixar la temperatura del cos.
1: Perquè estaria molt calent,
2: perquè estaria molt calenta
1: aquesta
2: sí,
1: persona?
2: No tirar aigua freda de cop, sinó fer-ho això, amb llençols, amb tovalloles, a sobre el cos, sobretot a la zona de la nuca, turmells... Si està conscient, se li pot anar donant una miqueta d'aigua, però a glopets i ben a poc, i si tu veus que aquella persona ja no és capaç d'empassar, és millor no donar aigua i mantenir-la així fins que arriba l'ambulància.
1: Doncs cal recordar aquests consells per atendre una persona que pugui patir un cop de calor, retirar la persona de la font de calor, portar-la immediatament a l'ombra o a un espai fresc, trucar al 112, refredar el cos a poc, progressivament, i hidratació controlada, i si està inconscient la persona mai se li ha de donar líquid. Són els consells que ha donat la infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, Carme Aubanell. Estem en alerta per una jornada de calor extrema, xafogor i risc d'incendis. De fet, avui estem vivint una de les jornades meteorològiques més complicades i adverses de l'estiu. Segons ha explicat l'home del temps de Ràdio Pineda, Jordi Pérez, la combinació d'una massa d'aire molt càlid, la presència de pols sahariana en suspensió i l'entrada del vent de Garbí ha creat un autèntic còctel atmosfèric que afecta tant el litoral com l'interior del país. A la costa tenim una xafogor extrema i temperatures al voltant dels 30 graus, una humitat superior al 70% que fa que la sensació tèrmica s'acosti o superi els 40 graus.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
2: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
1: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 9. Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
2: a Ràdio Pineda.

Bursting at the seams.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Són les 11. Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Things that I've got.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

energia positiva. Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 90.